guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va

guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru.

guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va